0: Fàcil, Galià.
1: Fàcil. Ja soc un Fran.
2: Saia, s'ha cercant. Capi, cal anar amb llengua quan anem, eh?
1: Què?
2: Spain.
1: Spain. Soc un... Fasuc en mana.
3: Brasil.
1: Brasil, ok.

0: Fàcil, Galià.
1: Fàcil. Deia soc un Fran. Saia, s'ha cercant. Capi, per anar amb nang, ja que quan anem, eh?
2: Què?
1: Spain.
2: Spain. Soc un... Fasuc en mana?
3: Brasil.
2: Brasil, ok.